mira que passa sense saviesa pel vell camí fressat tan sols un cop. I que la veu de sobte cridarà el secret nom que porta en tu la mort. No tornaràs.